l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

el amor. Hagamos el amor. Hagamos el amor.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar. Per començar el matí ben situat. Per conèixer les notícies del dia. Per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. L'obesitat és un model d'envelliment accelerat. Avui ho expliquem.

0: Doncs sí, l'obesitat és un model d'envelliment accelerat. Aquesta és la principal conclusió de la investigació del neurobiòleg lloretenc Marc Schneeberger Pané, que es va graduar a la Universitat de Barcelona i actualment desenvolupa la seva carrera professional a la Universitat de Yale. Durant els últims anys, Schneeberger i el seu equip han estudiat els efectes que té l'obesitat en el cervell i com pot propiciar la neurodegeneració, una investigació que ja està en la fase final. Aprofitant que ha passat uns dies de vacances a Lloret, hem pogut parlar amb ell per conèixer més a fons la seva investigació. És el tema de portada d'aquest dilluns 10 d'agost, en què també coneixerem qui ha estat la guanyadora del Premi Ses Obreres que atorga la Comissió d'Exobreres de Santa Cristina. L'obra guanyadora serà la protagonista del cartell de la Festa Major de l'any que ve. Ens ho explicarà una membre de la comissió, Laia Codina. En esports destacarem que Bakar El Harry, corredor del Club Atletisme Lloret La Selva, s'ha proclamat campió del món dels 3.000 obstacles del Mundial d'Atletisme Sub-20 disputat als Estats Units. I acabarem amb una altra informació esportiva, destacant els resultats del jove Nico Pacha en hípica en la competició disputada dies enrere a Cava Horse. Com sempre, sabrem quina és la previsió meteorològica, no ens fem il·lusions perquè segueix la calor i repassarem l'actualitat informativa de la jornada. Tot plegat és un informatiu matinal en edició d'estiu que fem possible a la Mar Vilamajor, a Mar Diva, també a Moisès Garcia, Maria Joan Comartí, qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: I en Xavier Segura, via telefònica, ens ofereix la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores i dies, perquè això va per llarg. Molta calor. Bon dia, Xavi.
1: Bon dia. Arrenca una setmana que tornarà a ser sufocant. De ple estiu, canicular, temperatures clarament per sobre de la mitjana, amb pocs canvis, realment, pel que fa al termòmetre aquí a la costa. Per tant, tornarem a repetir aquestes nits càlides, tropicals, també de dia màximes per sobre dels 30 graus, amb humitat elevada, per tant, molta xafogor, dies realment pesats que no donen treva. Potser tenim algun petit altibaix tèrmic, un grau amunt, un grau avall, al llarg de la setmana, però en general es mantindrà aquesta situació. Els termòmetres patiran més canvis cap a l'interior i al Pirineu, però aquí a la costa es mantindran molt semblants i fins i tot a mitjans de setmana es pot intensificar la calor una mica més, sobretot pel que fa a la temperatura en altura. Per tant, no hi ha manera que aquest estiu ens doni una treva amb cara i ulls pel que fa a la sensació tèrmica tan acusada, i tot plegat sense pluges a la vista. Sí que s'esperen alguns xàfecs en zones de muntanya, sobretot, o de l'interior, però aquí a la costa poca aigua de moment a la vista. Tant avui com els pròxims dies, sense risc de precipitacions, només amb la presència d'algunes traces de núvols alts i fins i tot alguns núvols baixos que seran totalment inofensius amb aquesta marinada entre feble i moderada que bufarà durant cada tarda i una mica de pols en suspensió al llarg de pràcticament tota la setmana. Entre el cap de setmana i l'inici de la setmana vinent, potser arriben canvis que farien que els termòmetres baixessin a més cara i ulls, però encara hi ha molta incertesa en aquest sentit i tot plegat s'haurà d'anar confirmant. De moment, toca suar i de valent una setmana més.
0: Gràcies, Xavier, per aquesta informació. El cel ben serè a Lloret de Mar, el sol llueix i ja a aquesta hora del matí, a les 8 i 5 minuts, 25 graus de temperatura i la humitat relativa a l'aire del 86%, força elevada.

Passem a repassar l'actualitat informativa del dia. Comencem pels diaris, els comarcals. Diari de Girona, avui en primera plana, el govern ha rebut més de 12.000 al·legacions al plater. També en primera plana, més estrangers als municipis més poblats de Girona. A peu de plana, els millors miradors i municipis gironins per veure l'eclipsi. I a Figueres, l'Ajuntament de l'Escola Salvador Dalí iniciarà el curs en altres centres. I Agricultura retirarà 14.700 tones de fusta caigudes pel vent al Ripollès. La fotografia il·lustrativa del diari de Girona és per la notícia que estudien un pas per a ciclistes sobre l'AP7 a l'alçada de Sant Gregori. El Punt avui, el seu tema monogràfic, terra cremada. Les altes temperatures i la falta de pluja porten a un estiu fatídic d'incendis i posen en qüestió quin ha de ser el model d'extinció. Parla la notícia que unes 75.000 hectàrees són cremades en 25 anys i en una entrevista Isabel Riera, geògrafa, diu que cal gestió sobre la totalitat del paisatge. El diari Ara, avui, amb una fotografia il·lustrativa, rècord de temperatura al mar. La primera capa dels oceans ha superat els 20,96 graus centígrads, registre històric per al mes de juliol. Diu la notícia també que una onada de calor marina mediterrània màxims

que França guanya 3.000 milions en la revenda d'electricitat barata que l'envia a Espanya. A peu de plana, el cable espanyol sota l'estret que pot apagar el Marroc. També es fa ressò d'aquesta notícia. A La Razón, una enquesta electoral. Amb aquest resultat, el Partit Popular guanyaria les eleccions entre els 145 i 147 diputats i Vox aconseguiria entre 61 i 63. Fotografia il·lustrativa pels milers d'habitants de Ceuta que es van concentrar ahir en una plaça del municipi amb el lema "Prou ja". Els ciutadans surten al carrer demanant la dimissió de Sánchez. El diari El País, la notícia que encapçala la seva primera plana és: una fàbrica xinesa a Galícia posa en alerta a Defensa i el CNI. També fotografia il·lustrativa per la manifestació ahir a Ceuta, que es tira al carrer per reclamar solidaritat. I a peu de plana, el risc d'incendis pel turisme d'eclipsi. A La Vanguardia, també la mateixa fotografia de la manifestació ahir a Ceuta. Amb la notícia, l'allau migratòria a Ceuta posa a prova les aliances entre Partit Popular i Vox. En el centre de la primera plana de La Vanguardia, grans titulars per aquesta notícia. Els robatoris de cable es disparen i agreugen la crisi de Rodalies. A El Periódico de Catalunya llegim que la fiscal general crea una unitat especialitzada en jurat popular. I també es fa ressò d'aquesta manifestació a Ceuta que clama "Prou ja". Més notícies, en aquest cas el diari ABC. Els informes d'Estats Units contradiuen a Trump sobre el Marroc. També fotografia il·lustrativa a tota plana de la manifestació ahir a Ceuta. I a peu de plana llegim que l'escalada de la inflació pulveritza la pujada dels sous. Aquestes són les notícies que encapçalen, doncs, primeres planes dels diaris generalistes de la premsa escrita. Ara passem al portal digital 3cat.cat, on podem llegir les següents notícies en forma de titulars. El govern rep més de 12.000 al·legacions al plater i ara estudiarà quines són viables. També en referència a les escalfament excepcional del sol i del mar, que ha afavorit una onada de calor intensa al Mediterrani, Copèrnicus confirma aquest estiu com el més calorós de la història de l'Europa occidental. Més notícies al 3cat.cat. La justícia tomba sancions d'Endesa contra particulars. Diuen testimonis que ens van tallar la llum a ple hivern i que va ser un malson. Es fa ressò també al portal informatiu 3cat.cat de la manifestació ahir a Ceuta, amb el titular "Milers de persones es concentren a Ceuta per exigir solucions a la crisi migratòria". I, en aquest cas, a nivell municipal, cada cop més municipis aposten pels pressupostos participatius. També es pot consultar un mapa per saber quins són aquests municipis. Nova etapa per als envasos a partir del 12 d'agost, que canvia, i també com pot afectar. És un informe, un resum del que podrà passar a partir del 12 d'agost amb els envasos i, sobretot, el plàstic. A nivell internacional, el 3cat.cat es fa ressò que Israel rebutja el pla de Trump per a Gaza que inclou el desarmament de Hamas. I també es fa ressò al 3cat.cat aquesta recerca d'or a les clavegueres, que sembla que, entre cometes, s'ha posat de moda. Per què cada cop més gent ho fa i per què és perillós? Un resum, un reportatge interessant, el que es pot llegir en el 3cat.cat.
Finalment, en aquest rotatiu es pot llegir que relacionen tres factors cardiovasculars amb el retard de més de 10 anys en l'aparició de la demència. I també, pel que fa a l'eclipsi, quin temps farà durant l'eclipsi

0: solar, els núvols poden fer la guitza a part de Catalunya. Són les notícies més importants, més interessants d'aquest dilluns, dia 10 d'agost.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
5: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
6: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
7: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
8: Bon dia, bona hora.
0: Ho hem dit a l'inici de l'informatiu, l'obesitat és un model d'envelliment accelerat. És la principal conclusió de la investigació del neurobiòleg lloretenc Marc Schneeberger-Pané, que es va graduar a la Universitat de Barcelona i actualment desenvolupa la seva carrera professional a la Universitat de Yale. Durant els últims anys, Schneeberger i el seu equip han estudiat els efectes que té l'obesitat en el cervell i com pot propiciar la neurodegeneració, una investigació que està en la fase final. Recordem que el 2023 el lloretenc va rebre el Premi Princesa de Girona a la investigació científica amb unanimitat del jurat, que li va reconèixer la contribució a l'estudi de la fisiologia de l'homeostasi en el cervell. Aprofitant que ha passat uns dies de vacances a Lloret de Mar, hem pogut parlar amb ell. Escoltem l'entrevista gravada per la Maria Joan Comartí.
9: Avui tenim aquí als estudis amb Marc Schneeberger-Pané. Molt bon dia, Marc.
10: Molt bon dia.
9: Vam parlar ja fa pocs anys, però anys, d'aquests estudis que relacionaven l'obesitat amb l'envelliment i la neurodegeneració. Com estan aquests estudis ara? Què és el que heu anat descobrint al llarg d'aquest temps?
10: Doncs bé, al llarg d'aquests últims dos anys hem completat una mica aquests estudis i ara els tenim ja en les fases finals per intentar publicar-los, on hem descobert que l'estructura vascular del cervell, aquests vasos sanguinis que irriguen cada regió, ja que les neurones no tenen la capacitat d'emmagatzemar nutrients, canvien amb estats d'obesitat. Veiem que hi ha una doble funció, que regions que regulen el pes corporal estan potenciant el número de vasos sanguinis en aquella regió per estar funcionant de forma més prolongada i augmentar la seva activitat, i altres regions implicades en pensar, en processos de més alt ordre cognitiu, estan menys actives i perden vasos sanguinis, que és una característica que hem vist en envelliment. Quan comparem estats més juvenils amb estats de més envelliment, hi ha una pèrdua progressiva de vasos sanguinis que s'accelera en situacions de neurodegeneració. I el que hem vist és que l'obesitat és com un mirall d'un estat d'envelliment accelerat, no un estat de neurodegeneració, però està com entremig. Per tant, entenem que si mirem en aquesta matriu, podem entendre mecanismes que poden aplicar-se tant en obesitat com en situacions d'envelliment. I estem ara ja en aquestes fases finals de descriure aquests processos.
9: Per tant, clar que la obesitat és dolenta, és una cosa que tots sabem. Aquí estudieu de quina manera afecta la obesitat al cervell.
10: Sí, estem intentant, sobretot, transmetre aquest missatge que l'obesitat no és una malaltia del nostre cos, és una malaltia del cervell. Les conseqüències que té les té tant en el cervell com en el nostre cos, però l'obesitat al final és una desregulació dels circuits centrals que regulen la ingesta d'aliment. Estem addictes a un aliment nutritiu amb alt poder calòric en sucres i en greixos. Per tant, el cervell és el que està entenent que hem de menjar més degut a que tenim aquesta capacitat de tenir aquests aliments a la nostra disponibilitat tota l'estona. Com a éssers humans o mamífers, no estem programats evolutivament per estar en un estat de disposició d'aliments constant. Si mirem a la natura, els animals sempre han de buscar aliment, i hi ha períodes més llargs, que els humans també vivien fa uns 400 o 500 anys, que evolutivament no són tants anys, sense aquesta disponibilitat crònica d'aliments. El fet que la societat ha evolucionat tan ràpid fa que el nostre cos encara no ha evolucionat a la capacitat de poder digerir aquests aliments. Per exemple, si mirem en el món animal, veiem mamífers com els ossos, que són capaços d'hivernar, duplicar el pes i llavors perdre'l. És a dir, com a mamífers tindríem aquesta capacitat, però com a humans no hem evolucionat suficient. Es podria hipotetitzar que en el futur, si anem progressivament, serem més capaços de lidiar amb aquests nutrients, però en aquest moment això no és així, i el que veiem és que l'obesitat, a part d'aquesta desregulació dels processos centrals, també ens predisposa a situacions d'envelliment. Veiem un envelliment accelerat degut a que l'obesitat porta un estat inflamatori del nostre organisme que al final acaba afectant també en els vasos sanguinis del cervell, a l'estat inflamatori del cervell, posant una pressió addicional en el cervell a nivell inflamatori que acaba donant una predisposició a estats neurodegeneratius.
9: Déu-n'hi-do tot el que hi ha. Clar, això suposo que em podries estar parlant hores i hores. És un estudi molt interessant que al final ens afecta com a societat, o ens interessa com a societat. Vosaltres feu aquest estudi i després hi ha altres que utilitzaran el que heu anat descobrint per trobar solucions per frenar l'obesitat o per frenar l'envelliment, etcètera, no?
10: Sí, el nostre objectiu és tant beneficiar la resta de la comunitat científica, i fins i tot nosaltres anem intentant, com si ho veiéssim com un engranatge, anar completant les diferents peces. És a dir, nosaltres ara hem vist, per exemple, que la neurovasculatura està canviada. Llavors ara estem mirant altres nivells. La neurovasculatura dona nutrients a les neurones i oxigen, però també genera una capa que coneixem com la barrera hematoencefàlica, que protegeix el cervell més que altres òrgans del nostre cos a certs insults de l'ambient, tòxics, inflamació, etc. El fet que es desestructuri els vasos sanguinis fa que hi hagi un impacte en l'estabilitat d'aquesta barrera hematoencefàlica. aquesta barrera hematoencefàlica és important que controli què entra i què no entra per el que és el nostre cervell. I en situacions de quan dormim, per exemple, requereix una funció controlada de què entra i què deixa entrar per intentar netejar el cervell més d'aquests tòxics. Què hem vist? Que aquesta funció també està deteriorada. Llavors, si hi ha neuroinflamació, hi ha un altre sistema, que és el sistema linfàtic, que és encarregat de netejar el cervell d'aquests tòxics. Hem seguit en aquest engranatge i veiem que també hi ha deteriorament en aquest sistema linfàtic. Si posem tots aquests nivells en comú, la neurovasculatura, la barrera hematoencefàlica i el sistema linfàtic, entenem que estem en uns mecanismes que potser ens poden explicar per què hi ha un envelliment cerebral en una situació d'obesitat. Llavors, nosaltres ens quedem al nivell biològic i aquests mecanismes com funcionen, però entenem que a través d'aquests resultats poden començar estudis més translacionals a nivell clínic, d'intentar mirar dels nostres models animals en humans què ocorre en uns i en els altres, i intentar mirar en aquestes matrius que no són les neurones, que són la neurovasculatura, el sistema inflamatori, i mirar mecanismes per entendre tant l'obesitat i el seu impacte en el nostre cervell, però també per entendre l'envelliment i entendre enfermedades neurodegeneratives on el nostre coneixement és molt inferior al d'altres òrgans perifèrics com el pàncreas, l'estómac, etc., on l'accessibilitat és més senzilla que el nostre cervell.
9: Mm-hmm. I ara tot això està en fase final, però encara queden uns mesos de feina, per anar tancant aquest engranatge que comentaves.
10: Tant de bo fossin mesos.
9: Mesos, anys...
10: Any i mig per poder-ho completar tot, però sempre un resultat obre la porta a nous estudis per allà entrar de forma més mecanística, quins gens estan implicats, etc, etc, etc. Però sí, creiem que d'aquí un any potser ja veurem publicats alguns d'aquests estudis nous en els que hem estat treballant des que vaig començar el meu laboratori als Estats Units.
9: Doncs va, estarem pendents d'aquests resultats i de poder-ho explicar quan doneu per tancat definitivament el projecte. I, clar, breument també volia comentar un altre estudi que tens entre mans en col·laboració, perquè amb això no en tenies prou, que t'has embolicat amb més coses, vinculat amb la sepsis.
10: Sí. Aquest estudi és aquella bellesa científica de quan col·laborem amb altres grups científics, que podem posar les nostres habilitats i el nostre coneixement en un camp i intentar-lo aplicar en un altre. Vam començar a estudiar sepsis degut a que el boom aquest de medicaments com l'Ozempic, que està donant resultats tan impactants en quant a pèrdua de pes corporal, hem vist que funcionen degut a que actuen en uns circuits del cervell que estan implicats en processos d'enfermetat. Quan ens fiquem malalts degut a una infecció, deixem de menjar, deixem de beure, i degut a que aquests circuits són més importants de forma central que a regular el pes corporal, ja que ens hem de centrar a lluitar aquesta infecció, ha fet que puguem aconseguir una pèrdua de pes major. Doncs, posar en comú aquest coneixement amb un laboratori a Yale d'un immunòleg conegut mundialment per la immunitat innata, en Ruslan Medzitov, que estava interessat en entendre com funciona la sepsis. Hem posat les nostres dues experiències, la meva a nivell de regulació central i la seva a nivell d'immunologia, per intentar entendre millor la sepsis. I hem vist que en una situació de sepsis, que és una infecció més pronunciada que simplement quan ens posem malalts, aquests circuits que ens fan deixar de menjar, al final fa que l'organisme mori abans perdre la capacitat de tenir nutrients disponibles per intentar lluitar la infecció, que la infecció per si mateixa.
9: Uh-huh.
10: Per tant, hem intentat bloquejar en estat de sepsis aquesta deixada de menjar, deixar d'activar el nostre organisme, i hem vist que si pretractem els ratolins amb ketamina abans de donar-los sepsis, tenim la capacitat d'activar el sistema nerviós simpàtic, i en comptes de que entrin en un estat letàrgic i que acabin morint, que sobrevinguin tots. És a dir, és un estudi d'aquests on hem vist blanc i negre. Els ratolins amb una dosi alta exemplificant una sepsis, tots acaben morint. Si els pretractem amb ketamina, tots sobreviuen. Per tant, entenem que si acabem de desxifrar aquest mecanisme, que encara ens falta un any, podríem intentar canviar praxis clínica, de si algú entra en sepsis o mirar de forma retrospectiva pacients que han estat tractats amb ketamina i no, si han sobreviscut millor una sepsis, per intentar aplicar aquest coneixement d'intentar, quan algú entra en sepsis, activar-li el sistema nerviós simpàtic per aconseguir que sobrevisqui.
9: Doncs també un estudi molt i molt, molt interessant que pot suposar un gran pas endavant. Marc Schnevenger, paner, moltes gràcies per passar per la ràdio aprofitant uns dies de vacances aquí a Lloret per explicar-nos com va tota la investigació i espero que tornem a parlar amb nous resultats i amb projectes tancats.
10: Moltes gràcies a vosaltres. És sempre un plaer poder comunicar aquí a Lloret de Mar, on em va veure néixer i créixer, els fruits de la nostra feina als Estats Units. Tant de bo algun dia ens puguem estar de tornada aquí en el sistema d'investigació català.
11: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
8: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Continuem amb més temes. Dies enrere es va donar a conèixer el Premi Ses Obreres que organitza l'Associació d'Exobreres de Santa Cristina. Va ser en el primer concert del cicle d'estiu Música Santa Cristina i l'obra guanyadora serà la protagonista del cartell de la Festa Major de l'any que ve, el del 2027. A més, en el marc del mateix concurs també s'escull una altra obra que rep un premi simbòlic. En aquest cas, la persona guanyadora és la mateixa i ara coneixerem qui ha estat. Doncs en parlem amb Laia Codina, que és membre de la Comissió d'Exobreres. Bon dia.
12: Bon dia, bon dia. Moltes gràcies per tenir-nos avui aquí.
0: Dies enrere es va donar a conèixer el guanyador del Premi Ses Obreres. Qui ha estat la persona guanyadora?
12: Doncs la persona ha estat Antònia Fibla Jerez, una artista del poble, porta aquí més de 30 anys visquent.
0: I què podem explicar d'aquesta obra guanyadora?
12: Doncs no puc revelar molt perquè ja sabeu que això no es pot desvetllar, ho sabrem, bueno, veurem l'any que ve el cartell, però sí que puc dir que té tots els trets de la Festa Major, tots aquells símbols que pensem quan pensem en Santa Cristina estan inclosos al cartell i d'una manera molt original. Jo crec que agradarà molt i que realment la gent ho veurà i dirà, vale, és Santa Cristina.
0: Recordem que el Premi Ses Obreres és un concurs per escollir el cartell oficial de la Festa Major de Santa Cristina de l'any que ve, oi?
12: Exacte, exacte. Tenim per un cantó el premi, diguéssim, del cartell, que és el premi que dona l'obreria com a tal, i després, per un altre cantó, tenim el premi que dona la Comissió d'Exobreres. Que diguéssim, el dia que fem nosaltres la trobada anual, es vota també un guanyador i es dona com a premi un almorratge. Diguéssim que és un premi més simbòlic, aquest. I, de fet, l'ha guanyat la mateixa persona. O sigui, la mateixa persona ha guanyat els dos premis.
0: Un dels requisits és que no es permet l'ús de la intel·ligència artificial. Us heu trobat en alguna edició, amb alguna creació d'aquestes característiques?
12: Tot va ser que l'any passat vam tornar a arrencar el concurs de cartells i sí que vam veure que en alguns cartells s'havia fet ús d'intel·ligència artificial i doncs aquest any vam fer la reflexió de si volíem limitar-ho. Llavors, com l'any passat sí que vam veure que es va fer servir, aquest any per això vam decidir, preferíem que no es fes servir, bàsicament.
0: Uh-huh. Esteu contentes amb la participació?
12: La veritat que ens agradaria més participació. No sé si és el fet de que potser no ha arribat a prou gent o que potser hauríem de deixar més marge anunciar-ho abans, però bueno, ja li estem donant una volta per l'any que ve donar-li una empenta i que també hi participi més gent.
0: Molt bé, doncs no sé si cal afegir quelcom més al respecte.
12: Doncs res, espero que l'any que ve, quan veieu el cartell, us agradi molt a tots.
0: I no ens pots donar un bocí, una pista?
12: Un dels símbols que es fa servir molt és algo que les noies porten, les obreres porten, durant el ball de plaça i sobretot a la segona volta.
0: Doncs això ja ens farà pensar durant tot l'any. Laia Codina, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i donar-nos aquestes explicacions.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
13: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Ara passen 3 minuts de 2:15 del matí. Ara és moment per saber quina és la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores. Xavier Segura, bon dia.
14: Bon dia. Arrenca una setmana que tornarà a ser sufocant. De ple estiu, canicular, temperatures clarament per sobre de la mitjana, amb pocs canvis, realment, pel que fa al termòmetre aquí a la costa. Per tant, tornarem a repetir aquestes nits càlides, tropicals, també de dia màximes per sobre dels 30 graus, amb humitat elevada, per tant, molta xafogor, dies realment pesats que no donen treva. Potser tenim algun petit altibaix tèrmic, un grau amunt, un grau avall, al llarg de la setmana, però en general es mantindrà aquesta situació. Els termòmetres patiran més canvis cap a l'interior i al Pirineu, però aquí a la costa es mantindran molt semblants i fins i tot a mitjans de setmana es pot intensificar la calor una mica més, sobretot pel que fa a la temperatura en altura. Per tant, no hi ha manera que aquest estiu ens doni una treva amb cara i ulls pel que fa a la sensació tèrmica tan acusada, i tot plegat sense pluges a la vista. Sí que s'esperen alguns xàfecs en zones de muntanya, sobretot, o de l'interior, però aquí a la costa poca aigua de moment a la vista. Tant avui com els pròxims dies, sense risc de precipitacions, només amb la presència d'algunes traces de núvols alts i fins i tot alguns núvols baixos que seran totalment inofensius amb aquesta marinada entre feble i moderada que bufarà durant cada tarda i una mica de pols en suspensió al llarg de pràcticament tota la setmana. Entre el cap de setmana i l'inici de la setmana vinent, potser arriben canvis que farien que els termòmetres baixessin a més cara i ulls, però encara hi ha molta incertesa en aquest sentit i tot plegat s'haurà d'anar confirmant. De moment, toca suar i de valent una setmana més.
0: Gràcies, Xavi Segura, per la informació. La complementem ara mateix, quan passen 5 minuts de 8:15 del matí, amb la temperatura 26 graus centígrads, 80% d'humitat relativa a l'aire. La sensació, però, és de 28 graus, la sensació ambiental. El sol llueix, el cel és ben blau. Avui també, doncs, passarem força calor. Passem a repassar l'actualitat informativa del dia. Comencem pels diaris, els comarcals. Diari de Girona, avui en primera plana, el govern ha rebut més de 12.000 al·legacions al plater. També en primera plana, més estrangers als municipis més poblats de Girona. A peu de plana, els millors miradors i municipis gironins per veure l'eclipsi. I a Figueres, l'Ajuntament de l'Escola Salvador Dalí iniciarà el curs en altres centres. I Agricultura retirarà 14.700 tones de fusta caigudes pel vent al Ripollès. La fotografia il·lustrativa del Diari de Girona és per la notícia que estudien un pas per a ciclistes sobre l'AP7 a l'alçada de Sant Gregori. El Punt avui, el seu tema monogràfic, terra cremada. Les altes temperatures i la falta de pluja porten a un estiu fatídic d'incendis i posen en qüestió quin ha de ser el model d'extinció. Parla la notícia que unes 75.000 hectàrees són cremades en 25 anys. I en una entrevista, Isabel Riera, geògrafa, diu que cal gestió sobre la totalitat del paisatge. El diari Ara, avui, amb una fotografia il·lustrativa, rècord de temperatura al mar. La primera capa dels oceans ha superat els 20,96 graus centígrads, registre històric per al mes de juliol. Diu la notícia també que onada de calor marina al Mediterrani amb màxims a l'aigua per sobre dels 33 graus a Mallorca. A peu de plana, també llegim que Itàlia ataca Sánchez per la seva reacció desproporcionada. Passem als diaris generalistes. El Mundo obre dient que l'exèrcit veu una amenaça a la fàbrica xinesa al Ferrol. També que Salvador Illa arriba a l'equador de la legislatura amb el pressupost, però punxa en Rodalies i Ensenyament. I també llegim que França guanya 3.000 milions en la revenda d'electricitat barata que l'envia a Espanya. A peu de plana, el cable espanyol sota l'estret que pot apagar el Marroc. També es fa ressò d'aquesta notícia. A La Razón, una enquesta electoral. Amb aquest resultat, el Partit Popular guanyaria les eleccions entre els 145 i 147 diputats i Vox aconseguiria entre 61 i 63. Fotografia il·lustrativa pels milers d'habitants de Ceuta que es van concentrar ahir en una plaça del municipi amb el lema "Prou ja". Els ciutadans surten al carrer demanant la dimissió de Sánchez. El diari El País, la notícia que encapçala la seva primera plana és una fàbrica xinesa a Galícia posa en alerta a Defensa i el CNI. També fotografia il·lustrativa per la manifestació ahir a Ceuta, que es tira al carrer per reclamar solidaritat. I a peu de plana, el risc d'incendis pel turisme d'eclipsi. A La Vanguardia, també, la mateixa fotografia de la manifestació ahir a Ceuta. Amb la notícia, l'allau migratòria a Ceuta posa a prova les aliances entre Partit Popular i Vox. En el centre de la primera plana de La Vanguardia, grans titulars per aquesta notícia. Els robatoris de cable es disparen i agreugen la crisi de Rodalies. A El Periódico de Catalunya llegim que la fiscal general crea una unitat especialitzada en jurat popular. I també es fa ressò d'aquesta manifestació a Ceuta que clama "Prou ja". Més notícies, en aquest cas, el diari ABC. Els informes d'Estats Units contradiuen a Trump sobre el Marroc. També fotografia il·lustrativa a tota plana de la manifestació ahir a Ceuta. I a peu de plana llegim que l'escalada de la inflació pulveritza la pujada dels sous. Aquestes són les notícies que encapçalen, doncs, primeres planes dels diaris generalistes de la premsa escrita. Ara passem al portal digital 3cat.cat, on podem llegir les següents notícies en forma de titulars. El govern rep més de 12.000 al·legacions al plater i ara estudiarà quines són viables. També en referència a l'escalfament excepcional del sol i del mar, que ha afavorit una onada de calor intensa al Mediterrani, Copernicus confirma aquest estiu com el més calorós de la història de l'Europa occidental. Més notícies al 3cat.cat. La justícia tomba sancions d'Endesa contra particulars. Diuen testimonis que ens van tallar la llum a ple hivern i que va ser un malson. Es fa ressò també al portal informatiu 3cat.cat de la manifestació ahir a Ceuta, amb el titular "Milers de persones es concentren a Ceuta per exigir solucions a la crisi migratòria". I, en aquest cas, a nivell municipal, cada cop més municipis aposten pels pressupostos participatius. També es pot consultar un mapa per saber quins són aquests municipis. Nova etapa per als envasos a partir del 12 d'agost, que canvia, i també com pot afectar. És un informe, un resum del que podrà passar a partir del 12 d'agost amb els envasos i, sobretot, el plàstic. A nivell internacional, el 3cat.cat es fa ressò que Israel rebutja el pla de Trump per a Gaza que inclou el desarmament de Hamas. I també es fa ressò al 3cat.cat aquesta recerca d'or a les clavegueres, que sembla que, entre cometes, s'ha posat de moda. Per què cada cop més gent ho fa i per què és perillós? Un reportatge interessant el que es pot llegir en el 3cat.cat. Finalment, en aquest rotatiu es pot llegir que relacionen tres factors cardiovasculars amb el retard de més de 10 anys en l'aparició de la demència. I també, pel que fa a l'eclipsi, quin temps farà durant l'eclipsi solar? Els núvols poden fer la guitza a part de Catalunya. Són les notícies més importants, més interessants d'aquest dilluns, dia 10 d'agost.
15: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
16: Bon dia, bona hora.
0: Ho hem dit a l'inici de l'informatiu, l'obesitat és un model d'envelliment accelerat. És la principal conclusió de la investigació del neurobiòleg lloretenc Marc Schneeberger-Pané, que es va graduar a la Universitat de Barcelona i actualment desenvolupa la seva carrera professional a la Universitat de Yale. Durant els últims anys, Schneeberger i el seu equip han estudiat els efectes que té l'obesitat en el cervell i com pot propiciar la neurodegeneració, una investigació que està en la fase final. Recordem que el 2023 el lloretenc va rebre el Premi Princesa de Girona a la investigació científica amb unanimitat del jurat, que li va reconèixer la contribució a l'estudi de la fisiologia de l'homeostasi en el cervell. Aprofitant que ha passat uns dies de vacances a Lloret de Mar, hem pogut parlar amb ell. Escoltem l'entrevista gravada per la Maria Joan Comartí.
9: Avui tenim aquí als estudis amb Marc Schneeberger-Pané. Molt bon dia, Marc.
10: Molt bon dia.
9: Vam parlar ja fa pocs anys, però anys, d'aquests estudis que relacionaven l'obesitat amb l'envelliment i la neurodegeneració. Com estan aquests estudis ara? Què és el que heu anat descobrint al llarg d'aquest temps?
10: Doncs bé, al llarg d'aquests últims dos anys hem completat una mica aquests estudis i ara els tenim ja en les fases finals per intentar publicar-los, on hem descobert que l'estructura vascular del cervell, aquests vasos sanguinis que irriguen cada regió, ja que les neurones no tenen la capacitat d'emmagatzemar nutrients, canvien amb estats d'obesitat. Veiem que hi ha una doble funció, que regions que regulen el pes corporal estan potenciant el número de vasos sanguinis en aquella regió per estar funcionant de forma més prolongada i augmentar la seva activitat, i altres regions implicades en pensar, en processos de més alt ordre cognitiu, estan menys actives i perden vasos sanguinis, que és una característica que hem vist en envelliment. Quan comparem estats més juvenils amb estats de més envelliment, hi ha una pèrdua progressiva de vasos sanguinis que s'accelera en situacions de neurodegeneració. I el que hem vist és que l'obesitat és com un mirall d'un estat d'envelliment accelerat, no un estat de neurodegeneració, però està com entremig. Per tant, entenem que si mirem en aquesta matriu podem entendre mecanismes que poden aplicar-se tant en obesitat com en situacions d'envelliment. Mm. I estem ara ja en aquestes fases finals de descriure aquests processos.
9: Per tant, clar que la obesitat és dolenta, és una cosa que tots sabem. Aquí estudieu de quina manera afecta la obesitat al cervell.
10: Sí, estem intentant, sobretot, transmetre aquest missatge que l'obesitat no és una malaltia del nostre cos, és una malaltia del cervell. Les conseqüències que té les té tant en el cervell com en el nostre cos, però l'obesitat al final és una desregulació dels circuits centrals que regulen la ingesta d'aliment. Estem addictes a un aliment nutritiu amb alt poder calòric en sucres i en greixos. Per tant, el cervell és el que està entenent que hem de menjar més degut a que tenim aquesta capacitat de tenir aquests aliments a la nostra disponibilitat tota l'estona. Com a éssers humans o mamífers, no estem programats evolutivament per estar en un estat de disposició d'aliments constant. Si mirem a la natura, els animals sempre han de buscar aliment i hi ha períodes més llargs, que els humans també vivien fa uns 400 o 500 anys, que evolutivament no són tants anys, sense aquesta disponibilitat crònica d'aliments. El fet que la societat ha evolucionat tan ràpid fa que el nostre cos encara no ha evolucionat a la capacitat de poder digerir aquests aliments. Per exemple, si mirem en el món animal, veiem mamífers com els ossos, que són capaços d'hivernar, duplicar el pes i llavors perdre'l. És a dir, com a mamífers tindríem aquesta capacitat, però com a humans no hem evolucionat suficient. Es podria hipotetitzar que en el futur, si anem progressivament, serem més capaços de lidiar amb aquests nutrients, però en aquest moment això no és així, i el que veiem és que l'obesitat, a part d'aquesta desregulació dels processos centrals, també ens predisposa a situacions d'envelliment. Veiem un envelliment accelerat degut a que l'obesitat porta un estat inflamatori del nostre organisme que al final acaba afectant també en els vasos sanguinis del cervell, a l'estat inflamatori del cervell, posant una pressió addicional en el cervell a nivell inflamatori que acaba donant una predisposició a estats neurodegeneratius. Mm.
9: Déu-n'hi-do tot el que hi ha. Clar, això suposo que em podries estar parlant hores i hores. És un estudi molt interessant que al final ens afecta com a societat o ens interessa com a societat. Vosaltres feu aquest estudi i després hi ha altres que utilitzaran el que heu anat descobrint per trobar doncs, solucions per frenar l'obesitat o per frenar l'envelliment, etc. No?
10: Sí, el nostre objectiu és tant beneficiar la resta de la comunitat científica i fins i tot nosaltres anem intentant, com si ho veiéssim com un engranatge, anar completant les diferents peces. És a dir, nosaltres ara hem vist, per exemple, que la neurovasculatura està canviada. Llavors, ara estem mirant altres nivells. La neurovasculatura dona nutrients a les neurones i oxigen, però també genera una capa que coneixem com la barrera hematoencefàlica, que protegeix el cervell més que altres òrgans del nostre cos a certs insults de l'ambient, tòxics, inflamació, etc. El fet que es desestructuri els vasos sanguinis fa que hi hagi un impacte en l'estabilitat d'aquesta barrera hematoencefàlica. Aquesta barrera hematoencefàlica és important que controli què entra i què no entra per el que és el nostre cervell. I en situacions de quan dormim, per exemple, requereix una funció controlada de què entra i què deixa entrar per intentar netejar el cervell més d'aquests tòxics. Què hem vist? Que aquesta funció també està deteriorada. Llavors, si hi ha neuroinflamació, hi ha un altre sistema, que és el sistema limfàtic, que és encarregat de netejar el cervell d'aquests tòxics. Hem seguit en aquest engranatge i veiem que també hi ha deteriorament aquest sistema limfàtic. Si posem tots aquests nivells en comú, la neurovasculatura, la barrera hematoencefàlica i el sistema limfàtic, entenem que estem en uns mecanismes que potser ens poden explicar per què hi ha un envelliment cerebral en una situació d'obesitat. Mm. Llavors, nosaltres ens quedem al nivell biològic i a aquests mecanismes com funcionen, però entenem que a través d'aquests resultats poden començar estudis més translacionals a nivell clínic, d'intentar mirar dels nostres models animals en humans què ocorre en uns i en els altres, i intentar mirar en aquestes matrius que no són les neurones, que són la neurovasculatura, el sistema inflamatori, i mirar mecanismes per entendre tant l'obesitat i el seu impacte en el nostre cervell, però també per entendre l'envelliment i entendre malalties neurodegeneratives on el nostre coneixement és molt inferior al d'altres òrgans perifèrics com el pàncreas, l'estómac, etc., on l'accessibilitat és més senzilla que el nostre cervell.
9: Mm. I ara tot això està en fase final, però encara queden uns mesos de feina, eh? Per anar tancant aquest engranatge que comentaves.
10: Tant de bo fessin mesos.
9: Mesos, anys?
10: Any i mig per poder-ho completar tot, però sempre un resultat obre la porta a nous estudis per ja entrar de forma més mecanística, quins gens estan implicats, etc, etc, etc. Però sí, creiem que d'aquí un any potser ja veurem publicats alguns d'aquests estudis nous en els que hem estat treballant des de que vaig començar el meu laboratori als Estats Units.
9: Doncs va, estarem pendents d'aquests resultats i de poder-ho explicar quan doneu per tancat definitivament el projecte. I, clar, breument també volia comentar un altre estudi que tens entre mans en col·laboració, perquè amb això no en tenies prou, que t'has embolicat amb més coses, vinculat amb la sepsis.
10: Sí. Aquest estudi és aquella bellesa científica de quan col·laborem amb altres grups científics que podem posar les nostres habilitats, el nostre coneixement en un camp i intentar-lo aplicar en un altre. Vam començar a estudiar sepsis degut a que el boom aquest de medicaments com l'Ozempic que està donant resultats tan impactants en quant a pèrdua de pes corporal, hem vist que funcionen degut a que actuen en uns circuits del cervell que estan implicats en processos d'enfermetat. Quan ens fiquem malalts degut a una infecció, deixem de menjar, deixem de beure, i degut a que aquests circuits són més importants de forma central que a regular el pes corporal, ja que ens hem de centrar a lluitar aquesta infecció, ha fet que puguem aconseguir una pèrdua de pes major. Doncs posar en comú aquest coneixement amb un laboratori a Yale d'un immunòleg conegut mundialment per la immunitat innata, en Ruslan Medzitov, que estava interessat en entendre com funciona la sepsis. Hem posat les nostres dues experiències, la meva a nivell de regulació central i la seva a nivell d'immunologia, per intentar entendre millor la sepsis. I hem vist que en una situació de sepsis, que és una infecció més pronunciada que simplement quan ens posem malalts, aquests circuits que ens fan deixar de menjar, al final fa que l'organisme mori abans perdre la capacitat de tenir nutrients disponibles per intentar lluitar la infecció, que la infecció per si mateixa.
9: Uh-huh.
10: Per tant, hem intentat bloquejar en estat de sepsis aquesta deixada de menjar, deixar d'activar el nostre organisme, i hem vist que si pretractem els ratolins amb ketamina abans de donar-los sepsis, tenim la capacitat d'activar el sistema nerviós simpàtic i, en comptes de que entrin en un estat letàrgic i que acabin morint, que sobrevinguin tots. És a dir, hem passat, és un estudi d'aquests on hem vist blanc i negre. Els ratolins amb una dosis alta exemplificant una sepsis, tots acaben morint. Si els pretractem amb ketamina, tots sobreviuen. Per tant, entenem que si acabem de desxifrar aquest mecanisme, que encara ens falta un any, podríem intentar canviar praxis clínica, de si algú entra en sepsis o mirar de forma retrospectiva pacients que han estat tractats amb ketamina i no, si han sobreviscut millor una sepsis, per intentar aplicar aquest coneixement d'intentar, quan algú entra en sepsis, activar-li el sistema nerviós simpàtic per aconseguir que sobrevisqui.
9: Doncs també un estudi molt i molt, molt interessant, que pot suposar un gran pas endavant. Marc Schnevenger, paner, moltes gràcies per passar per la ràdio aprofitant uns dies de vacances aquí a Lloret per explicar-nos com va tota la investigació, i espero que tornem a parlar amb nous resultats i amb projectes tancats.
10: Moltes gràcies a vosaltres, és sempre un plaer poder comunicar aquí a Lloret de Mar, on em va veure néixer i créixer, els fruits de la nostra feina als Estats Units. Tant de bo algun dia ens puguem estar de tornada aquí en el sistema d'investigació català.
17: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
16: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Continuem amb més temes. Dies enrere es va donar a conèixer el Premi Ses Obreres que organitza l'Associació d'Exobreres de Santa Cristina. Va ser en el primer concert del cicle d'estiu Música Santa Cristina i l'obra guanyadora serà la protagonista del cartell de la Festa Major de l'any que ve, el del 2027. A més, en el marc del mateix concurs també s'escull una altra obra que rep un premi simbòlic. En aquest cas, la persona guanyadora és la mateixa i ara coneixerem qui ha estat. Doncs en parlem amb Laia Codina, que és membre de la Comissió d'Exobreres. Bon dia.
18: Bon dia, bon dia. Moltes gràcies per tenir-nos avui aquí.
0: Dies enrere es va donar a conèixer el guanyador del Premi Ses Obreres. Qui ha estat la persona guanyadora?
18: Doncs la persona ha estat Antònia Fibla Jerez, una artista del poble, porta aquí més de 30 anys visquent.
0: I què podem explicar d'aquesta obra guanyadora?
18: Doncs no puc revelar molt, perquè ja sabeu que això no es pot desvetllar, ho sabrem, bueno, veurem l'any que ve el cartell, però sí que puc dir que té tots els trets de la Festa Major, tots aquells símbols que pensem quan pensem en Santa Cristina estan inclosos al cartell i d'una manera molt original. Jo crec que agradarà molt i que realment la gent ho veurà i dirà, vale, és Santa Cristina.
0: Recordem que el Premi Ses Obreres és un concurs per escollir el cartell oficial de la Festa Major de Santa Cristina de l'any que ve, oi?
18: Exacte, exacte. Tenim per un cantó el premi, diguéssim, del cartell, que és el premi que dona l'obreria com a tal, i després per un altre cantó tenim el premi que dona la Comissió d'Exobreres, que diguéssim el dia que fem nosaltres la trobada anual es vota també un guanyador i es dona com a premi un almorratge.
0: Laia Codina, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i donar-nos aquestes explicacions.
18: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. SOS, Costa Brava i Aturem la C32 demanen la retirada definitiva del projecte de prolongació de l'autopista entre Blanes i Lloret i demanen també la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. El president de SOS Costa Brava, Jordi Palau Dalmas, considera que a Lloret hi ha un problema de mobilitat. Per això s'hauria d'encabir els cotxes dels visitants en pàrquings dissuasius per evitar col·lapsar el trànsit intern.
3: A Lloret de Mar hi ha un problema de mobilitat, això ho sabem tots des de fa anys. Des de la nostra associació, doncs, el que s'ha fet és explicar totes les alternatives que hi ha, les alternatives que haurien de seguir per millorar la mobilitat, que és en pàrquings dissuasius a fora del centre urbà, tancar el centre urbà només al trànsit de veïns i prou. D'aquesta manera, tots els cotxes dels visitants s'haurien d'encabir en els pàrquings dissuasius, i aquests pàrquings dissuasius que són gratuïts haurien d'estar molt ben comunicats amb transport urbà.
2: Les dues plataformes consideren inconcebible que el departament continuï impulsant una infraestructura que té un cost aproximat de 110 milions d'euros. Tanmateix, asseguren que el projecte no respon al context actual d'emergència climàtica, denuncien un dèficit històric en transport públic i recorden la forta oposició territorial que la proposta ha generat. D'altra banda, també critiquen que s'hagin redactat fins a 5 propostes sobre aquesta possible infraestructura, un fet que qualifiquen de malbaratament de recursos públics.
3: Creiem que apostar una altra vegada per al mateix traçat, la mateixa infraestructura, l'autopista C32, que ja la coneixem, que ja l'hem viscut als anys 1980, als anys 1990 amb el tripartit, i després, des de que el conseller Santi Vila era encapçalava el Departament de Territori i va presentar una altra vegada el mateix traçat, exactament el mateix, fins a 3 vegades, amb 3 estudis informatius diferents, i que va acabar anul·lat en el Tribunal Superior de Justícia perquè nosaltres vam denunciar que anava contra la llei de canvi climàtic, tornar a presentar una altra vegada el mateix projecte és malbaratar els recursos públics.
2: Ambdues plataformes defensen que aquest pressupost es podria destinar a millorar el transport públic amb actuacions com el futur tren tram entre Palafolls, Blanes i Lloret, i posen d'exemple poblacions també costaneres com Cambrils, Salou i Tarragona, que d'aquí a poc quedaran unides per un tren tram.
3: Ara mateix estem a punt de rebre una inversió de 35 milions d'euros per al BRCAT, per al bus ràpid entre Blanes i Lloret. Això és una reivindicació que teníem nosaltres des dels anys 90. Fins ara no s'ha inclòs en uns pressupostos i s'ha decidit impulsar. Benvingut sigui, però no n'hi ha prou només amb això, no n'hi ha prou amb un bus ràpid Blanes-Lloret. S'han de fer altres accions, i això és el que reclamem, que aquests 110 milions i més s'haurien de destinar en aquest transport públic de qualitat.
2: Una part de la població, però, sí estaria a favor de la prolongació d'aquesta autopista. Així i tot, Jordi Palau Amàs demana respectar els resultats de la consulta que es va fer a la població de Blanes i Lloret el 17 d'abril de 2016, en el que es va imposar un no al projecte amb un 76,3% dels vots. Cal tenir en compte, però, que la participació a Blanes va ser del 7%, mentre que a Lloret només del 4%. Des de SOS Costa Brava i aturem la C32, insisteixen que continuaran treballant per evitar que el projecte tiri endavant i reclamen al govern un canvi de model de mobilitat més centrat en el transport públic i la transició ecològica.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Bicloreco. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Amb només 14 anys, Nico Patxà va obtenir dies enrere la tercera plaça al Cava Horse a Sant Martí de Vell, en la primera de les dues jornades de les quals constava la competició. En total, va obtenir una puntuació mitjana de 70 punts. L'endemà, però, el jove lloretenc va patir una complicació inesperada que el va obligar a retirar-se, després que es trenqués una de les ferradures del seu cavall, un fet que li va impedir competir en les condicions òptimes. Escoltem el protagonista, Nico Patxà, que explica com va anar la competició. A més, destaca que el pròxim mes de setembre competiran a València i que l'objectiu és poder classificar-se per disputar el campionat del món.
4: Estuve en el Cava Horse. El sábado del primer día me fue muy bien, la verdad, y saqué una media de 70, quedando en tercer lugar. El segundo día, el domingo, entrenando antes de salir a pista, se me arrancó una herradura y el caballo que me iba a regular, pues por condiciones, me tuve que retirar. Ahora estamos esperando en septiembre para ir a Valencia y a ver cómo vamos y a ver si me clasifico para ir al campeonato del mundo.
3: Aquest 2026, Nico Patxà ha participat ja en cites destacades com la Ruta a la Cerdanya o la Jornada Territorial d'Hípica, on va proclamar-se guanyador.
2: La previsió meteorològica.
3: És moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Arrenca una setmana que tornarà a ser sufocant. De ple estiu, canicular, temperatures clarament per sobre de la mitjana, amb pocs canvis realment pel que fa al termòmetre aquí a la costa. Per tant, tornarem a repetir aquestes nits càlides, tropicals, també de dia màximes per sobre dels 30 graus, amb humitat elevada, per tant, molta xafogó, dies realment pesats que no donen treva. Potser tenim algun petit altibaix tèrmic, un grau amunt, un grau avall, al llarg de la setmana, però en general es mantindrà aquesta situació. Els termòmetres patiran més canvis cap a l'interior i al Pirineu, però aquí a la costa es mantindran molt semblants i fins i tot a mitjans de setmanes pot intensificar la calor una mica més, sobretot pel que fa a la temperatura en altura. Per tant, no hi ha manera que aquest estiu ens doni una treva amb cara i ulls pel que fa a la sensació tèrmica tan acusada, i tot plegat sense pluges a la vista. Sí que s'esperen alguns xàfecs en zones de muntanya, sobretot, o de l'interior, però aquí a la costa poca aigua de moment a la vista. Tant avui com els pròxims dies, sense risc de precipitacions, només amb la presència d'algunes traces de núvols alts i fins i tot alguns núvols baixos que seran totalment inofensius amb aquesta marinada entre feble i moderada que bufarà durant cada tarda i una mica de pols en suspensió al llarg de pràcticament tota la setmana. Entre el cap de setmana i l'inici de la setmana vinent, potser arriben canvis que farien que els termòmetres baixessin a més cara i ulls, però encara hi ha molta incertesa en aquest sentit i tot plegat s'haurà d'anar confirmant. De moment, toca suar i de valent una setmana més.
3: Moltes gràcies, Xavi. A hores d'ara, una temperatura de 29 graus centígrads.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

0: creuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. La Biblioteca de Lloret impulsa 7 cursos de lectura pel proper curs escolar. A l'habitual de tarda de llibres s'hi sumen 5 propostes més per adults i una d'infantil, titulada El Club dels Moomin. La directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, assenyala que l'objectiu és promoure el gust per la lectura en adults i infants a través de diferents gèneres narratius i d'obres i autors claus en la literatura.
4: Aquest any hem volgut fer una aposta pel foment de la lectura i una de les eines bàsiques són els clubs de lectura. Aleshores, hem fet una proposta de 6 clubs de lectura per a adults i un club de lectura infantil, amb la idea que amb els anys doncs, puguem anar creixent en aquests clubs de lectura infantils també.
3: El Club de Lectura Infantil s'adreça a nens i nenes de tercer i quart de primària, una edat en què ja saben llegir de manera autònoma i se'n pot treure molt de suc. No obstant això, si hi ha infants de segon o cinquè interessats i hi ha places, també s'hi podran apuntar. El més important és fomentar la lectura en edats primerenques perquè agafin l'hàbit des de petits.
4: La idea és que puguem parlar de llibres ja des de petits, agafem aquesta tècnica, perquè de fet les lectures doncs les comprenem millor, evidentment quan les hem llegides, etc., però sobretot quan les compartim amb els altres, no? Hi ha sentits de les obres que els adquirim gràcies a la conversa literària amb els altres, i llavors el que volem és que els nanos, a banda d'enganxar-se a llegir, doncs puguin tenir aquesta competència, no?
3: Repassem ara les propostes pels adults. Entre altres coses, es recupera l'activitat Llegir al teatre, que anirà a càrrec del periodista Dani Chicano, especialista en teatre. Gisela Ruiz creu que és de rebut tenir aquest club de lectura tenint en compte el teatre tan potent que hi ha al municipi.
4: Amb el teatre tan potent que tenim en el nostre municipi, no? I la gran programació que fan, doncs, jo em sembla obvi que hi ha d'haver aquesta connexió, no? La lectura de textos teatrals amb anar al teatre i veure les obres. Aleshores, recuperem aquest club de lectura, el Llegir al Teatre, que serà els dimecres i que el farà un periodista que es diu Dani Chicano, gironí, especialista precisament en teatre.
3: Una altra de les propostes es titula Històries a tres veus. Cada trimestre es tractarà un gènere narratiu diferent, novel·la, poesia i conte, i es faran 3 lectures que tenen una connexió entre elles. Aquest anirà a càrrec de la filòloga Cristina Quesada, treballadora de la Biblioteca de Lloret, que també s'encarregarà del Racó de les Paraules, pensat per persones que estan aprenent català i que ja tenen un nivell B2 o B3. La psicòloga Teresa Ballester oferirà un club de lectura de literatura universal amb l'objectiu d'analitzar obres des del punt de vista psicològic. I per acabar, hi haurà la proposta Llegir per créixer amb la mateixa Gisela Ruiz, especialista en literatura infantil i juvenil. En aquest cas, els adults llegiran i comentaran obres adreçades a la mainada i als adolescents.
4: Apropar la literatura a pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, totes aquelles persones que tenen infants al seu voltant, també a mediadors, que puguin ser bibliotecaris, mestres, etc. I la idea és aquesta, que com a adults puguem llegir literatura infantil, conèixer-la, conèixer els seus autors, conèixer doncs la riquesa que hi ha en aquesta literatura, que sovint ha estat doncs minoritzada, etc., per ser la que es dirigeix als infants, no? Com si això fos menor.
3: Aquest últim tindrà el reconeixement de formació per part del Departament d'Educació de la Generalitat pels docents. Les inscripcions de tots els clubs de lectura ja estan obertes i les places són limitades. Tots comencen a l'octubre, excepte l'infantil i el de literatura infantil, que s'iniciaran al setembre.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. El neurobiòleg lloretenc Marc Schneeberger-Pané estudia els efectes de l'obesitat en el cervell i la seva possible relació amb processos de neurodegeneració. L'investigador, que actualment desenvolupa la seva carrera a la Universitat de Yale, assegura que l'obesitat pot actuar com un model d'envelliment accelerat. La investigació es troba actualment en la seva fase final. A més, explica que al llarg d'aquests dos últims anys han descobert com l'estructura vascular del cervell canvia amb estats d'obesitat. Escoltem-lo.
4: L'estructura vascular del cervell, aquests vasos sanguinis que irriguen cada regió, ja que les neurones no tenen la capacitat d'emmagatzemar nutrients, canvien amb estats d'obesitat. Veiem que hi ha una doble funció, que regions que regulen el pes corporal estan potenciant el número de vasos sanguinis en aquella regió per estar funcionant de forma més prolongada i augmentar la seva activitat, i altres regions implicades en pensar, en processos de més alt ordre cognitiu, estan menys actives i perden vasos sanguinis, que és una característica que hem vist en envelliment.
3: El que han pogut comprovar, diu, és que l'obesitat és com un mirall d'un estat d'envelliment accelerat. El seu objectiu, sobretot, és transmetre el missatge que l'obesitat no és una malaltia del cos, sinó del cervell, i que es tracta d'una desregulació dels circuits centrals que regulen la ingesta d'aliment. Una persona obesa, explica, és addicta a un aliment nutritiu amb alt poder calòric en sucres i greixos. Per tant, és el cervell el que entén que hem de menjar més.
4: Com a éssers humans o mamífers, no estem programats evolutivament per estar en un estat de disposició d'aliments constant. Si mirem a la natura, els animals sempre han de buscar aliment i hi ha períodes més llargs, que els humans també vivien fa uns 400 o 500 anys, que evolutivament no són tants anys, sense aquesta disponibilitat crònica d'aliments. El fet que la societat ha evolucionat tan ràpid fa que el nostre cos encara no ha evolucionat a la capacitat de poder digerir aquests aliments.
3: Aquesta obesitat, a part de desregular els processos centrals, ens predisposa a situacions d'envelliment. Un fet que el neurobiòleg lloretenc atribueix a que l'obesitat comporta un estat inflamatori del nostre organisme que al final afecta també els vasos sanguinis del cervell i, per tant, el seu estat inflamatori. Això, diu, acaba donant una predisposició a estats neurodegeneratius. La principal finalitat de l'estudi no és altra que explicar i beneficiar la resta de la comunitat científica i anar també completant les diferents peces de la investigació, com si es tractés d'un engranatge. Schneeberger calcula que d'aquí un any aproximadament ja podrem veure publicat alguns dels seus estudis que ha elaborat des dels Estats Units. Paral·lelment, a més, el lloretenc també té un altre estudi amb col·laboració vinculat a la sepsis.
4: El boom aquest de medicaments com l'Ozempic, que està donant resultats tan impactants en quant a pèrdua de pes corporal, hem vist que funcionen degut a que actuen en uns circuits del cervell que estan implicats en processos d'enfermetat. Quan ens fiquem malalts degut a una infecció, deixem de menjar, deixem de beure, i degut a que aquests circuits són més importants de forma central que regular el pes corporal, ja que ens hem de centrar a lluitar aquesta infecció, ha fet que puguem aconseguir una pèrdua de pes major.
3: L'estudi parteix de l'observació dels circuits cerebrals que regulen la ingesta d'aliments. Quan una persona pateix una infecció, aquests circuits poden provocar que deixi de menjar i de beure. En situació de sepsis, però, aquesta resposta podria arribar a ser perjudicial, ja que l'organisme necessita disposar de nutrients i també energia per poder fer front a la infecció. A hores d'ara, l'equip de Schneeberger i Metzitoff treballa per entendre millor aquest mecanisme i determinar com interactuen la regulació central del cervell i la resposta immunològica davant d'una infecció greu.
4: Bloquejar en estat de sepsis aquesta deixada de menjar, deixar d'activar el nostre organisme, i hem vist que si pretractem els ratolins amb ketamina abans de donar-los sepsis, tenim la capacitat d'activar el sistema nerviós simpàtic i, en comptes de que entrin en un estat letàrgic i que acabin morint, que sobrevinguin tots. És a dir, hem passat, és un estudi d'aquests on hem vist blanc i negre.
3: Si en un any acaben de desxifrar aquest mecanisme, podrien intentar canviar pràctiques clíniques quan algú es... Si en un any acaben de desxifrar aquest mecanisme, podrien intentar canviar pràctiques clíniques quan algú entrés en sepsis o mirar de forma retrospectiva pacients que han estat tractats amb ketamina per intentar aplicar aquest coneixement i activar també el sistema nerviós simpàtic per aconseguir que sobrevisqui.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Russian. Rules the nation with Russian.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Camp Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 970.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. El corredor de Lloret La Selva, Bacarel Arri, s'ha proclamat guanyador del món dels 3.000 metres obstacles. Ho ha aconseguit aquest diumenge a la final del Mundial d'Atletisme disputada a Oregon, als Estats Units, amb un temps de 8 minuts i 28 segons. El lloretenc ha liderat bona part de la cursa, aconseguint creuar la meta amb un marge de 4 segons respecte al segon classificat, el canià Emmanuel Somecki, que va aturar el cronòmetre amb un temps de 8 minuts i 32 segons. Per darrere d'aquest i en tercera posició, un altre corredor també canià, Nicolas Losibarenc. El castellonenc Martí Torregrossa, l'altre representant de la prova espanyol, es va acabar fent amb el quart lloc. L'atleta ha aconseguit una nova fita destacada en la seva trajectòria, en una temporada en què, recordem, també ha estat campió d'Espanya i ha establert també el rècord estatal sub-20 en 8 minuts i 24 segons.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El cartell de la Festa Major de Santa Cristina de l'any vinent, el 2027, ja té guanyadora. Es tracta de Toni Fibla Jerez. En el marc del concurs també s'atorga un segon reconeixement de caràcter més simbòlic que concedeix la Comissió d'Exobreres de Santa Cristina durant la seva trobada anual. Enguany, però, tots dos premis han anat a parar a la mateixa persona. Escoltem Laia Codina, membre de la Comissió d'Exobreres de Santa Cristina.
4: Doncs la persona ha estat Antònia Fibla Jerez, una artista del poble, porta aquí més de 30 anys visquent. Doncs no puc revelar molt perquè ja sabeu que això no es pot desvetllar. Ho sabrem, bueno, veurem l'any que ve el cartell, però sí que puc dir que té tots els trets de la Festa Major, tots aquells símbols que pensem quan pensem en Santa Cristina estan inclosos al cartell i d'una manera molt original. Jo crec que agradarà molt i que realment la gent ho veurà i dirà, vale, és Santa Cristina.
3: Codina explica que per una banda hi ha el premi al millor cartell que atorga l'obreria i per l'altra el reconeixement de la Comissió d'Exobreres, que enguany ha consistit en un almorratge. En aquesta edició, però, tots els guardons han recaigut en la mateixa persona. A més, un dels requisits del concurs és que les obres no es puguin elaborar amb intel·ligència artificial. Codina comparteix que l'any passat, després de recuperar el concurs, es van detectar alguns casos en què se n'havia fet ús i per aquest motiu, diu, enguany s'ha decidit limitar-ne l'ús. Des de la comissió també esperen que l'any que ve hi hagi més participació.
4: Un any passat sí que vam veure que es va fer servir, aquest any per això vam decidir preferíem que no es fes servir, bàsicament. La veritat que ens agradaria més participació. No sé si és el fet de que potser no ha arribat a prou gent o que potser hauríem de deixar més marge anunciar-ho abans. Però bueno, ja li estem donant una volta per l'any que ve donar-li una empenta i que també hi participi més gent.
3: I com a tancament i única pista, Codina ha avançat que un dels elements que apareixerà en el cartell és un símbol relacionat amb el Ball de Plaça, i en especial amb la seva segona volta.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. E-Distribució, l'empresa responsable de fer arribar l'electricitat i del manteniment de la xarxa elèctrica, informa d'un tall programat del subministrament a diversos carrers de Lloret de Mar. La interrupció del servei està prevista per aquest dimarts 11 d'agost entre 6:15 del matí i 10:15, aproximadament, amb motiu de treballs de manteniment i millora de la xarxa. El tall afecta diversos punts del municipi, entre els quals hi ha els carrers Sant Antoni, Sant Jaume, Sant Martí, Sant Narcís, Santa Cristina, Joan Maragall, Josep Maria Coll, Robles, Pere Fons, Riera i Bernès, entre d'altres. E-Distribució recorda que la seva funció és garantir el funcionament de la xarxa de distribució, mantenir les instal·lacions i reparar les possibles avaries. La distribuïdora és diferent de la companyia comercialitzadora, que és la que contracta el consumidor i emet les factures. La companyia demana disculpes per les molèsties que el tall de subministrament pugui ocasionar i adverteix que, encara que es tracta d'una interrupció programada, les línies es consideren en tensió i el subministrament es pot restablir en qualsevol moment. La interrupció del servei està prevista per aquest dimarts 11 d'agost entre 6:15 del matí i 10:15, aproximadament, amb motiu de treballs de manteniment i millora de la xarxa. Per a qualsevol aclariment relacionat amb aquest servei, E-Distribució disposa d'un telèfon de contacte. És el 876-0706.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret. Baby!

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Nova Ràdio Lloret. Ritme a l'estiu.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Amb només 14 anys, Nico Patxà va obtenir dies enrere la tercera plaça al Cava Horse a Sant Martí de Vell, en la primera de les dues jornades de les quals constava la competició. En total, va obtenir una puntuació mitjana de 70 punts. L'endemà, però, el jove lloretenc va patir una complicació inesperada que el va obligar a retirar-se, després que es trenqués una de les ferradures del seu cavall, un fet que li va impedir competir en les condicions òptimes. Escoltem el protagonista, Nico Patxà, que explica com va anar la competició. A més, destaca que el pròxim mes de setembre competiran a València i que l'objectiu és poder classificar-se per disputar el campionat del món.
4: Estuve en el Cava Horse. El sábado del primer día me fue muy bien, la verdad, y saqué una media de 70, quedando en tercer lugar. El segundo día, el domingo, entrenando antes de salir a pista, se me arrancó una herradura y el caballo que me iba a regular, pues por condiciones, me tuve que retirar. Ahora estamos esperando en septiembre para ir a Valencia y a ver cómo vamos y a ver si me clasifico para ir al campeonato del mundo.
3: Aquest 2026, Nico Patxà ha participat ja en cites destacades com la Ruta a la Cerdanya o la Jornada Territorial d'Hípica, on va proclamar-se guanyador.
2: La previsió meteorològica.
3: És moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem com sempre amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. A mitjans de setmana es pot intensificar la calor una mica més, sobretot pel que fa a la temperatura en altura. Per tant, no hi ha manera que aquest estiu ens doni una treva amb cara i ulls pel que fa a la sensació tèrmica tan acusada i tot plegat sense pluges a la vista. Sí que s'esperen alguns xàfecs en zones de muntanya, sobretot, o de l'interior, però aquí a la costa poca aigua de moment a la vista. Tant avui com els pròxims dies, sense risc de precipitacions, només amb la presència d'algunes traces de núvols alts i fins i tot alguns núvols baixos que seran totalment inofensius amb aquesta marinada entre feble i moderada que bufarà durant cada tarda i una mica de pols en suspensió al llarg de pràcticament tota la setmana. Entre el cap de setmana i l'inici de la setmana vinent, potser arriben canvis que farien que els termòmetres baixessin a més cara i ulls, però encara hi ha molta incertesa en aquest sentit i tot plegat s'haurà d'anar confirmant. De moment, toca suar i de valent una setmana més.
3: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix a Lloret de Mar una temperatura de 30 graus centígrads.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El neurobiòleg lloretenc Marc Schneeberger-Paner estudia els efectes de l'obesitat en el cervell i la seva possible relació amb processos de neurodegeneració. L'investigador, que actualment desenvolupa la seva carrera a la Universitat de Yale, assegura que l'obesitat pot actuar com un model d'envelliment accelerat. La investigació es troba actualment en la seva fase final. A més, explica que al llarg d'aquests dos últims anys han descobert com l'estructura vascular del cervell canvia amb estats d'obesitat. Escoltem-lo.
4: L'estructura vascular del cervell, aquests vasos sanguinis que irriguen cada regió, ja que les neurones no tenen la capacitat d'emmagatzemar nutrients, canvien amb estats d'obesitat. Veiem que hi ha una doble funció, que regions que regulen el pes corporal estan potenciant el número de vasos sanguinis en aquella regió per estar funcionant de forma més prolongada i augmentar la seva activitat, i altres regions implicades en pensar, en processos de més alt ordre cognitiu, estan menys actives i perden vasos sanguinis, que és una característica que hem vist en envelliment.
3: El que han pogut comprovar, diu, és que l'obesitat és com un mirall d'un estat d'envelliment accelerat. El seu objectiu, sobretot, és transmetre el missatge que l'obesitat no és una malaltia del cos, sinó del cervell, i que es tracta d'una desregulació dels circuits centrals que regulen la ingesta d'aliment. Una persona obesa, explica, és addicta a un aliment nutritiu amb el poder calòric en sucres i greixos. Per tant, és el cervell el que entén que hem de menjar més.
4: Com a éssers humans o mamífers, no estem programats evolutivament per estar en un estat de disposició d'aliments constant. Si mirem a la natura, els animals sempre han de buscar aliment, i hi ha períodes més llargs, que els humans també vivien fa uns 400 o 500 anys, que evolutivament no són tants anys, sense aquesta disponibilitat crònica d'aliments. El fet que la societat ha evolucionat tan ràpid fa que el nostre cos encara no ha evolucionat la capacitat de poder digerir aquests aliments.
3: Aquesta obesitat, a part de desregular els processos centrals, ens predisposa a situacions d'envelliment. Un fet que el neurobiòleg lloretenc atribueix a que l'obesitat comporta un estat inflamatori del nostre organisme que al final afecta també els vasos sanguinis del cervell i, per tant, el seu estat inflamatori. Això, diu, acaba donant una predisposició a estats neurodegeneratius. La principal finalitat de l'estudi no és altra que explicar i beneficiar la resta de la comunitat científica i anar també completant les diferents peces de la investigació, com si es tractés d'un engranatge. Schneeberger calcula que d'aquí un any aproximadament ja podrem veure publicat alguns dels seus estudis que ha elaborat des dels Estats Units. Paral·lelment, a més, el lloretenc també té un altre estudi amb col·laboració vinculat a la sepsis.
4: El boom aquest de medicaments com l'Ozempic, que està donant resultats tan impactants en quant a pèrdua de pes corporal, hem vist que funcionen degut a que actuen en uns circuits del cervell que estan implicats en processos d'enfermetat. Quan ens fiquem malalts degut a una infecció, deixem de menjar, deixem de beure, i degut a que aquests circuits són més importants de forma central que a regular el pes corporal, ja que ens hem de centrar a lluitar aquesta infecció, ha fet que puguem aconseguir una pèrdua de pes major.
3: L'estudi parteix de l'observació dels circuits cerebrals que regulen la ingesta d'aliments. Quan una persona pateix una infecció, aquests circuits poden provocar que deixi de menjar i de beure. En situació de sepsis, però, aquesta resposta podria arribar a ser perjudicial, ja que l'organisme necessita disposar de nutrients i també energia per poder fer front a la infecció. A hores d'ara, l'equip de Schneeberger i Metzitoff treballa per entendre millor aquest mecanisme i determinar com interactuen la regulació central del cervell i la resposta immunològica davant d'una infecció greu.
4: Bloquejar en estat de sepsis aquesta deixada de menjar, deixar d'activar el nostre organisme, i hem vist que si pretractem els ratolins amb ketamina abans de donar-los sepsis, tenim la capacitat d'activar el sistema nerviós simpàtic, i en comptes de que entrin en un estat letàrgic i que acabin morint, que sobrevinguin tots. És a dir, hem passat, és un estudi d'aquests, en hem vist blanc i negre.
3: Si en un any acaben de xifrar aquest mecanisme, podrien intentar canviar pràctiques clíniques quan algú entrés en sepsis, o mirar de forma retrospectiva pacients que han estat tractats amb ketamina per intentar aplicar aquest coneixement i activar també el sistema nerviós simpàtic per aconseguir que sobrevisqui.
5: Més info a novaradiodoret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1, i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. El corredor de Lloret La Selva, Bakary Larry, s'ha proclamat guanyador del món dels 3.000 metres obstacles. Ho ha aconseguit aquest diumenge a la final del Mundial d'Atletisme disputada a Oregon, als Estats Units, amb un temps de 8 minuts i 28 segons. El lloretenc ha liderat bona part de la cursa, aconseguint creuar la meta amb un marge de 4 segons respecte al segon classificat, el kenyà Emmanuel Somekhi, que va aturar el cronòmetre amb un temps de 8 minuts i 32 segons. Per darrere d'aquest i en tercera posició, un altre corredor també kenyà, Nicolas Losibarenc. El castellonenc Martí Torregrossa, l'altre representant de la prova espanyol, es va acabar fent amb el quart lloc. L'atleta ha aconseguit una nova fita destacada en la seva trajectòria, en una temporada en què, recordem, també ha estat campió d'Espanya i ha establert també el rècord estatal sub-20 en 8 minuts i 24 segons.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El cartell de la Festa Major de Santa Cristina de l'any vinent, el 2027, ja té guanyadora. Es tracta de Toni Fibla Jerez. En el marc del concurs també s'atorga un segon reconeixement de caràcter més simbòlic que concedeix la Comissió d'Exobreres de Santa Cristina durant la seva trobada anual. Enguany, però, tots dos premis han anat a parar a la mateixa persona. Escoltem Laia Codina, membre de la Comissió d'Exobreres de Santa Cristina.
4: Doncs la persona ha estat Antònia Fibla Jerez, una artista del poble, porta aquí més de 30 anys visquent. Doncs no puc revelar molt perquè ja sé que això no es pot desvetllar. Ho sabrem, bueno, veurem l'any que ve el cartell, però sí que puc dir que té tots els trets de la Festa Major, tots aquells símbols que pensem quan pensem en Santa Cristina estan inclosos al cartell i d'una manera molt original. Jo crec que agradarà molt i que realment la gent ho veurà i dirà, vale, és Santa Cristina.
3: Codina explica que per una banda hi ha el premi al millor cartell que atorga l'obreria i per l'altra el reconeixement de la Comissió d'Exobreres, que enguany ha consistit en un almorratge. En aquesta edició, però, tots els guardons han recaigut en la mateixa persona. A més, un dels requisits del concurs és que les obres no es puguin elaborar amb intel·ligència artificial. Codina comparteix que l'any passat, després de recuperar el concurs, es van detectar alguns casos en què se n'havia fet ús i per aquest motiu, diu, enguany s'ha decidit limitar-ne l'ús. Des de la comissió també esperen que l'any que ve hi hagi més participació.
4: Com l'any passat sí que vam veure que es va fer servir, aquest any per això vam decidir preferíem que no fes servir, bàsicament. La veritat que ens agradaria més participació. No sé si és el fet de que potser no ha arribat a prou gent o que potser hauríem de deixar més marge anunciar-ho abans. Però bueno, ja li estem donant una volta per l'any que ve donar-li una empenta i que també hi participi més gent.
3: I com a tancament i única pista, Codina ha avançat que un dels elements que apareixerà en el cartell és un símbol relacionat amb el Ball de Plaça, i en especial amb la seva segona volta.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Enginyeria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. La Biblioteca de Lloret impulsa 7 cursos de lectura pel proper curs escolar. A l'habitual de tarda de llibres s'hi sumen 5 propostes més per adults i una d'infantil, titulada El Club dels Moments. La directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, assenyala que l'objectiu és promoure el gust per la lectura en adults i infants a través de diferents gèneres narratius i d'obres i autors claus en la literatura.
4: Aquest any hem volgut fer una aposta pel foment de la lectura i una de les eines bàsiques són els clubs de lectura. Aleshores, hem fet una proposta de 6 clubs de lectura per adults i un club de lectura infantil, amb la idea que amb els anys doncs puguem anar creixent en aquests clubs de lectura infantils també.
3: El club de lectura infantil s'adreça a nens i nenes de tercer i quart de primària, una edat en què ja saben llegir de manera autònoma i se'n pot treure molt de suc. No obstant això, si hi ha infants de segon o cinquè interessats i hi ha places, també s'hi podran apuntar. El més important és fomentar la lectura en edats primerenques perquè agafin l'hàbit des de petits.
4: La idea és que puguem parlar de llibres ja des de petits, agafem aquesta tècnica, perquè de fet les lectures doncs les comprenem millor, evidentment quan les hem llegides, etc., però sobretot quan les compartim amb els altres, no? Hi ha sentits de les obres que els adquirim gràcies a la conversa literària amb els altres, i llavors el que volem és que els nanos, a banda d'enganxar-se a llegir, doncs puguin tenir aquesta competència, no?
3: Repassem ara les propostes pels adults. Entre altres coses, es recupera l'activitat Llegir al teatre, que anirà a càrrec del periodista Dani Chicano, especialista en teatre. Gisela Ruiz creu que és de rebut tenir aquest club de lectura tenint en compte el teatre tan potent que hi ha al municipi.
4: Amb el teatre tan potent que tenim en el nostre municipi, no? I la gran programació que fan, doncs jo em sembla obvi que hi ha d'haver aquesta connexió, no? La lectura de textos teatrals amb anar al teatre i veure les obres. Aleshores, recuperem aquest club de lectura, el Llegir al Teatre, que serà els dimecres i que el farà un periodista que es diu Dani Chicano, gironí, especialista precisament en teatre.
3: Una altra de les propostes es titula Històries a tres veus. Cada trimestre es tractarà un gènere narratiu diferent, novel·la, poesia i conte, i es faran 3 lectures que tenen una connexió entre elles. Aquest anirà a càrrec de la filòloga Cristina Quesada, treballadora de la Biblioteca de Lloret, que també s'encarregarà del Racó de les Paraules, pensat per persones que estan aprenent català i que ja tenen un nivell B2 o B3. La psicòloga Teresa Ballester oferirà un club de lectura de literatura universal amb l'objectiu d'analitzar obres des del punt de vista psicològic. I per acabar, hi haurà la proposta Llegir per créixer amb la mateixa Gisela Ruiz, especialista en literatura infantil i juvenil. En aquest cas, els adults llegiran i comentaran obres adreçades a la mainada i als adolescents.
4: Apropar la literatura a pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, totes aquelles persones que tenen infants al seu voltant, també a mediadors que puguin ser bibliotecaris, mestres, etc. I la idea és aquesta, que com a adults puguem llegir literatura infantil, conèixer-la, conèixer els seus autors, conèixer doncs la riquesa que hi ha en aquesta literatura, que sovint ha estat doncs minoritzada, etc., per ser la que es dirigeix als infants, no? Com si això fos menor.
3: Aquest últim tindrà el reconeixement de formació per part del Departament d'Educació de la Generalitat pels docents. Les inscripcions de tots els clubs de lectura ja estan obertes i les places són limitades. Tots comencen a l'octubre, excepte l'infantil i el de literatura infantil, que s'iniciaran al setembre.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: Nova.
1: Nova.
0: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. El cartell de la Festa Major de Santa Cristina de l'any vinent, el 2027, ja té guanyadora. Es tracta de Toni Fibla Jerez. En el marc del concurs també s'atorga un segon reconeixement de caràcter més simbòlic que concedeix la Comissió d'Exobreres de Santa Cristina durant la seva trobada anual. Enguany, però, tots dos premis han anat a parar a la mateixa persona. Escoltem Laia Codina, membre de la Comissió d'Exobreres de Santa Cristina.
4: Doncs la persona ha estat Antònia Fibla Jerez, una artista del poble, porta aquí més de 30 anys visquent. Doncs no puc revelar molt perquè ja sabeu que això no es pot desvetllar, ho sabrem, bueno, veurem l'any que ve el cartell, però sí que puc dir que té tots els trets de la Festa Major, tots aquells símbols que pensem quan pensem en Santa Cristina estan inclosos al cartell i d'una manera molt original. Jo crec que agradarà molt i que realment la gent ho veurà i dirà, vale, és Santa Cristina.
3: Codina explica que per una banda hi ha el premi al millor cartell que atorga l'obreria i per l'altra el reconeixement de la Comissió d'Exobreres, que enguany ha consistit en un almorratge. En aquesta edició, però, tots els guardons han recaigut en la mateixa persona. A més, un dels requisits del concurs és que les obres no es puguin elaborar amb intel·ligència artificial. Codina comparteix que l'any passat, després de recuperar el concurs, es van detectar alguns casos en què se n'havia fet ús i per aquest motiu, diu, enguany s'ha decidit limitar-ne l'ús. Des de la comissió també esperen que l'any que ve hi hagi més participació.
4: Com l'any passat sí que vam veure que es va fer servir, aquest any per això vam decidir preferíem que no es fes servir, bàsicament. La veritat que ens agradaria més participació. No sé si és el fet que potser no ha arribat a prou gent o que potser hauríem de deixar més marge, anunciar-ho abans. Però bueno, ja li estem donant una volta per l'any que ve donar-li una empenta i que també hi participi més gent.
3: I com a tancament i única pista, Codina ha avançat que un dels elements que apareixerà en el cartell és un símbol relacionat amb el ball de plaça, i en especial amb la seva segona volta.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. E-Distribució, l'empresa responsable de fer arribar l'electricitat i del manteniment de la xarxa elèctrica, informa d'un tall programat del subministrament a diversos carrers de Lloret de Mar. La interrupció del servei està prevista per aquest dimarts 11 d'agost entre 6:15 del matí i 10:15, aproximadament, amb motiu de treballs de manteniment i millora de la xarxa. El tall afecta diversos punts del municipi, entre els quals hi ha els carrers Sant Antoni, Sant Jaume, Sant Martí, Sant Narcís, Santa Cristina, Joan Maragall, Josep Maria Coll, Robles, Pere Fons, Riera i Bernès, entre d'altres. E-Distribució recorda que la seva funció és garantir el funcionament de la xarxa de distribució, mantenir les instal·lacions i reparar les possibles avaries. La distribuïdora és diferent de la companyia comercialitzadora, que és la que contracta el consumidor i emet les factures. La companyia demana disculpes per les molèsties que el tall de subministrament pugui ocasionar i adverteix que, encara que es tracta d'una interrupció programada, les línies es consideren en tensió i el subministrament es pot restablir en qualsevol moment. La interrupció del servei està prevista per aquest dimarts 11 d'agost entre 6:15 del matí i 10:15, aproximadament, amb motiu de treballs de manteniment i millora de la xarxa. Per a qualsevol aclariment relacionat amb aquest servei, E-Distribució disposa d'un telèfon de contacte. És el 876-0706.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. El cartell de la Festa Major de Santa Cristina de l'any vinent, el 2027, ja té guanyadora. Es tracta de Toni Fibla Jerez. En el marc del concurs també s'atorga un segon reconeixement de caràcter més simbòlic que concedeix la Comissió d'Exobreres de Santa Cristina durant la seva trobada anual. Enguany, però, tots dos premis han anat a parar a la mateixa persona. Escoltem Laia Codina, membre de la Comissió d'Exobreres de Santa Cristina.
4: Doncs la persona ha estat Antònia Fibla Jerez, una artista del poble, porta aquí més de 30 anys visquent. Doncs no puc revelar molt perquè ja sabeu que això no es pot desvetllar, ho sabrem, bueno, veurem l'any que ve el cartell, però sí que puc dir que té tots els trets de la Festa Major, tots aquells símbols que pensem quan pensem en Santa Cristina estan inclosos al cartell i d'una manera molt original. Jo crec que agradarà molt i que realment la gent ho veurà i dirà, vale, és Santa Cristina.
3: Codina explica que per una banda hi ha el premi al millor cartell que atorga l'obreria i per l'altra el reconeixement de la Comissió d'Exobreres, que enguany ha consistit en un almorratge. En aquesta edició, però, tots els guardons han recaigut en la mateixa persona. A més, un dels requisits del concurs és que les obres no es puguin elaborar amb intel·ligència artificial. Codina comparteix que l'any passat, després de recuperar el concurs, es van detectar alguns casos en què se n'havia fet ús i per aquest motiu, diu, enguany s'ha decidit limitar-ne l'ús. Des de la comissió també esperen que l'any que ve hi hagi més participació.
4: Com l'any passat sí que vam veure que es va fer servir, aquest any per això vam decidir preferíem que no fes servir, bàsicament. La veritat que ens agradaria més participació. No sé si és el fet que potser no ha arribat a prou gent o que potser hauríem de deixar més marge, anunciar-ho abans. Però bueno, ja li estem donant una volta per l'any que ve donar-li una empenta i que també hi participi més gent.
3: I com a tancament i única pista, Codina ha avançat que un dels elements que apareixerà en el cartell és un símbol relacionat amb el ball de plaça, i en especial amb la seva segona volta.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar.
2: Tot el que tinc és tot el que m'has donat. Com pot ser que no et preocupi que depengui tant de tu? Et vaig donar tot l'amor que duia dins.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.